0: pica borrona. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu en paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem. Es pica borrona.
1: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: Estos dies moltes places tornen a omplir-se de música, pólvora i retrobaments. Però les festes majors també amaguen un patrimoni cultural i llegendari que de vegades desconeixem. Imma, bon dia vesprada.
3: Bon dia de vesprada, Yolanda. Coneixes la dita... Qui no té la vespra, no té la festa.
2: I tant. I diria que aquests dies la sentiríem més d'una vegada.
3: I tant que sí. Això explica per què demà i després demà seran dies de festa major a molts dels nostres pobles que celebren el dia 8 de setembre les Mare de Déus trobades. Segons la tradició oral estesa a partir dels segles XV i XVII, aquestes imatges, sovint talles romàniques o gòtiques de fusta, van ser amagades pels cristians visigots abans de la invasió musulmana de l'any 711, per evitar que foren destruïdes o profanades. Segles després, durant o després de la conquesta del rei Jaume I, les imatges eren retrobades de manera miraculosa. Els protagonistes del descobriment solen repetir un patró fix. Són trobats en llocs de muntanya o... Hi ha animals que s'agenollen en el lloc on està amagada la imatge i que quan els veïns intenten traslladar la imatge a l'església del poble del costat, esta es tornava tan pesada que no la podien moure o bé fugia de nit per a tornar al lloc de la troballa. La realitat és que la majoria d'aquestes imatges no són anteriors a la invasió musulmana, sinó que es van tallar a partir dels segles XII, XIII o XIV i responen a una estratègia de legitimació de la conquesta i de la vertebració del territori. Més de 200 pobles celebren festa major el dia 8 de setembre, però jo els en porto 3. Si volen conèixer una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, han de vindre al meu poble, Algemesí, a veure la processó de la Mare de Déu de la Salut. A més de la conegudíssima muixeranga, podran admirar el ball dels bastonets, les pastoretes, la carxofa, els arquets, el bolero i la dansa guerrera dels tornejans. Els assegure que no ho oblidaran. Una de les celebracions més ancestrals, misterioses i colpidores de tot el País Valencià, amb una escenografia d'arrels medievals, és la que dedica Sorita del Maestrat a la Mare de Déu de la Balma. La vespre té lloc la processó i les joies. I el dia 8, la lluita de l'àngel i el dimoni. Una representació teatral al carrer on l'àngel i el dimoni s'enfronten en una aferrissada batalla dialèctica i de joances. No podem oblidar els exorcismes que s'hi feien. Però això ho contarem un altre diumenge. I acabarem al sud, a Santa Pola, on l'advocació de la Mare de Déu de Loreto se celebra amb festes de moros i cristians. Visca la Mare de Déu!
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: Ja sabeu que hi ha melodies que deixen de ser només música per convertir-se en part de la memòria d'un poble. Melodies que reconeixen des de les primeres notes i que amb el temps han anat trobant noves veus i noves maneres de ser interpretades. Avui no podia ser una altra. Fregina, bon dia vesprada.
4: Bon dia per la vesprada. Com que estem a les portes de les festes de les Mare de Déu Trobades, avui volem dedicar el programa a les versions cantades de la muixaranga d'Algemesí.

cantava Lluís el Sifoner en el disc enregistrat en directe a la plaça de Bous de Xàtiva el 1981. Som. La Muixaranga del Gemessí no necessita presentació. És la nostra tonada de dolçaina més universal i més vegades enregistrada. La bellesa d'esta melodia processional, junt al caràcter simbòlic de la construcció de torres humanes que acompanya, una representació ritual

0: de la força col·lectiva i la transcendència de la unitat popular, feu que des de finals de la dècada de 1960 començara a ser promoguda com a himne alternatiu d'un País Valencià que es volia modern, sobirà i completament desconnectat de les foscors de la dictadura. En esta transició de melodia tradicional a himne popular, alguns autors treballaren en la creació d'una lletra que n'estiguera a l'alçada. N'hem triat com a mostra una de les primeres que escoltàvem en la veu del seu autor, Lluís el Sifoner, i ara n'escoltarem una de les darreres, l'escrita per Vicent Torrent per al darrer disc del tall Vergonya, cavallers, vergonya. Amb ella us deixem fins la setmana vinent.
1: Una mateixa melodia, moltes veus i una història que continua creixent cada vegada que algú la torna a cantar. Pot ser, és això la millor manera de mantindre viva la música, no? Deixar que cada generació la faça també un poquet seua. Amb això deixem, abans de veure, una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.